amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

tenim el 100% Radio Fórmula i, per tant, en seguida anem a posar-nos al dia. Fins les 10 en companyia de G-Sport ens enterem de què i de qui se parla avui a la premsa musical. Saludem com mereixen a G-Sport. Ja sabeu, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. G-Sport està naixat i va a la carretera de Simat 14 i en la web gsport.es. Si sou deportistes, ja veureu tot el que vos ofereixen. Dilluns i avui toca continuar amb novetats discogràfiques que es van quedar pendents el passat divendres, que n'hi ha moltes, i molt interessants. Al llarg del matí continuarem també amb elles, perquè n'hi ha molta música nova que volem presentar-te. Ens encanta que estigues sempre al dia. Per cert, salutacions de Jessica Mesa. Un plaer passar el matí amb tu. Agafem ja la premsa, primera pàgina, efemèride. I ahí es conten que avui felicitem l'aniversari, o millor dit, recordem a Luis Manuel Ferri Llopis. Luis Manuel Ferri Llopis. Bueno, pues el van conèixer per el seu nom artístic, Nino Bravo. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1944, allà lo de malferit. Es deixava un 16 d'abril de 1973. És considerat un dels grans exponents de la música pop espanyola, en particular entre les dècades de 60 i 70. A pesar de la seu breu carrera, va deixar una potent influència per el seu art al nostre país, amb èxits que mai deixaran de sonar i que són sempre versionats com Un beso y una flor, Te quiero, Libre o Noelia. Bueno, pues, avui recordem

0: Ara un tema del record i després la millor actualitat musical.
1: La música de ahir que recordem avui.

En el 25, Naina y Jules y la versió que han fet del Cara de Cul. En el 19, Romantic Dimoni i el seu nou senzill, Salut. I una altra novetat més en llista. Esta és la que ha entrat en més força i, per tant, se convertís en el disc actiu de la setmana. Posició número 13 per a Maria Parrado i Vida de Turista. Ja saps que en els matins te'l posem a les 11 i a la 1, per la vesprada a les 4 i a les 6. I el cert disc actiu compta amb el patrocini del Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El top 10 ha quedat així. En el 10, Manuel Turizo i Martin White, La Guaracha. En el 9, Quevedo i Nueva Línia, Al Golpito. En el 8, Manuel Carrasco, Bailando con Lobos. En el 7, Ana Mena, Lola Índigo i Patitoa. En el 6, La Fúmiga, Gent de la Mediterrània. En el 5, Romeo Santos i Pri Royce, Ay San Miguel. En el 4, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. En el 3, Shakira, Barna Boy i Dai Dai. En el 2, qui era número 1 que ha caigut una posició? Olivia Rodrigo amb el Stupid Song. I com a número 1, com a tema més important de tots, Ya no estoy triste, Neil Moliner i Dollars el Money. El número 1 que entres està així perquè sona a les 10, repetís a les 12, per la vesprada a les 5 i a les 7. I este sempre ve de la mà de Òptica Central. Els que tenim en canals, Xàtiva i en la seva web, optica-central.com. Es quedem amb una de les novetats, vinga. Anem a quedar-nos amb Naina i Jules i el tema que compartís en Cara de Cul.

0: ver quién se duerme ahora. Es la nueva de Slala Love You.
1: Sella, Madrid, París
2: o Dubái. Estés donde estés. BluRadioFM.es.
0: Y en el Nostre Temps d'Actualitat Musical, avui tenim que pararnos en el nou disco, l'últim, de Ariana Grande. Des del passat divendres que està disponible Petal. Bueno, pues ella continua amb la promoció d'este disc i presenta ara com a senzill promocional el que li aporta títol. Es que de mamella, Ariana Grande.

la previsió de l'oratge. La coneguem a través de la web oratgenet.com. I avui ens conten això. Primers trons i primeres pluges del mes d'agost. El cap de setmana que deixem enrere ha sigut calorós, però no ha sigut una calor en excés. Podem dir que ha fet la calor que toca per a esta època. Hem tingut els primers trons i les primeres pluges de l'agost després d'un juliol extremadament calorós i molt sec. La vesprada de dissabte va estar animada i fins i tot va refrescar momentàniament. I com sempre per estes dades,

0: patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Karol G està de notícia. Sorpresón entre els seus fans, eh? Ningú ho esperava. Karol G anuncia per sorpresa el seu sext àlbum d'estudi. No me arrepiento de sentir tanto. I la notícia és que aplega esta mateixa setmana. Bueno, pues sí, l'ha anunciat així de sopetó. Ha dit que este divendres 7 d'agost publicarà No me arrepiento de sentir tanto. La notícia ha plegat des del seu últim concert on l'artista va explicar que he passat un par

presenta una estética minimalista y en tocs de color blau. El primer avance, este que acaba de sonar, Matadora, un tema de reggaetón amb la col·laboració de l'espanyola Judeline.

sonora de l'estiu del 26. Encara queda molt per descobrir. Obrim 100% peticions. Obrim ja edició de 8 dilluns 3 d'agost de 2026. Ara me costa a mi canviar el xip, després de dir juliol durant els dies. No, estem en agost ja.

escucha. Y sí que ya sabeu, desde Ara i fins les dos podeu proposar per ací la música que vos apetís escoltar. Què voleu que posem per ací? Voleu enviar també alguna salutació, algun comentari, alguna info que vulgueu compartir? Ens envieu el WhatsApp o ens telefoneu 678 60

0: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
3: Piensa en azul.
2: Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
4: Este es tu verano. Blu Radio FM.
5: Y un altre missatge que se cola per ací i ens demana la cançó de La noche no es para mí, de Soraya. Bueno, pues cançó que ens proposa la reina d'Àfrica. Diu, la vull dedicar per a tots. Bon dia. Bueno, pues gràcies i molt bon dia.

La culpita del amor. Luis Cortés y Marta Santos. Bona col·laboració esta. I això se n'hi country, però electrònic, eh? Gràcies a que participa Caigo Gómez One.

seu Dustin. I abans d'un temeta del record, Tem posat per ací a Bruno Lomas i el seu èxit, Dents sin temor. Aplega la fira de Xàtiva i aplega l'homenatge a Bruno Lomas. Bueno, pues ja tenim tot clar. Serà el pròxim dissabte 15 d'agost a les 22 hores i se celebrarà a Jardines del Palacet. Bueno, pues l'entrada serà lliure.

0: llega programació musical, la que ens espera esta fira d'agost de Iniciativa Veritat. Està també molt important. Dissabte 15 d'agost a les 22 hores al Jardí del Palacet, en l'homenatge a Bruno Lomas. Obrim així una nova hora de 100% peticions.
1: Marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online.
2: www.bluradiofm.es.
0: Visitem la llista perquè per ahí com a important tenim a estos dos, a Loki i Jennifer López. Everything fine.

Quevedo desde el Baifo, les chiques de Nueva Línea, ahí estaba al golpito. Y un poc de remember per els pròxims minuts. Convidem a Keisha que se passe per ací amb el Millennium Strings. Per ací un missatge diu: bon dia des de Moixent. Vull dedicar esta per a tots els que ens escolten. Pues vinga, cap allà que l'enviem per a Moixent, per a tots els que estiguen per allí escoltant-nos.

recordeu que tots els dies els fan el dinar, cuinen per a nosaltres amb molt de carinyo i amor, i això se nota, perquè allí tot està boníssim. Només tens que passar i arreplegar el dinar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. El seu telèfon, 635-433-744. Comidas para llevar. El Mirador del Pasatge te trae el disco de siempre.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio, Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
2: La mejor música.
3: Pa' aquí un palacio, si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

¿Dónde estás? Ahí quedaba Álvaro de Luna. Y anem a dedicar una cançó per als amics de JB Publicitat des de 1993, donant-nos sempre el millor servei. Bueno, pues si voleu fer-se camisetes perquè són les festes del vostre poble, JB Publicitat. Dir-vos que són grans professionals, eh? I el seu telèfon vos el dona ja per a que pugueu demanar pressupostos sense compromís. 658-88-29-35. Els tenim al polígon industrial de Sant Joanet. JB Publicitat. I este estiu, bueno, pues lluïs les camisetes en les festes del vostre poble. A més de camisetes, recordo que també fan retolació de vehicles, decoració en vidres, làmines, tot en impressió d'altíssima resolució. El telèfon, molt, molt important, 658-88-29-35. També tenen web, també podeu visitar-los a través d'ella. Camisetes a tot color, els millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques, Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? No me digueu que no són bons en màrqueting els amics de JB Publicitat. Pues pagarem dos com dos places, eh? 50% al fer la comanda i la resta quan te ho entreguen. JB Publicitat. I per a ells este tema, vinga, i si els alegrem el matí un poc. Ens quedem amb Belén. No

¿Es esto que suena música cristiana? Bueno, pues algo ahí sí, Perquè darrere d'este tema que te presentem com a novetat està el productor que forma part de Besmaya, Javier Ojama. Bueno, però ell és el productor. La cançó és de Terç, que unís forces amb Marlena i presenten Aleluya, una col·laboració que aposta per un pop molt lluminós i optimista per aquest estiu. La cançó parla d'aquestes persones que apareixen en el moment adequat i aconsegueixen transformar el caos en tranquil·litat, tornant la il·lusió i les ganes de tornar a riure. Però, pues, com te deia, darrere de la producció, algú important, Javier Ojan, integrant de la formació Besmaya, que combina guitarres, un so molt actual i un estribillo que se queda ahí en el cap, veritat? Bueno, pues segur que este Aleluya serà èxit i serà viral les pròximes setmanes. Bueno, pues una novetat que volien compartir amb tu. Ara ja la coneguem. Dan un minut sobre les 12 del migdia. Bloliters, bloliteres, vinga, anem a per la tercera hora d'este 100% peticions. Este matí del dilluns ja quasi que el tenim. Un espenta més si podem. 678-60-53-30 si voleu ajudar-nos. Si voleu algun tema, 678-60-53-30. Per ací dos propostes. Un missatge diu: hola, vull que me poses a Maisac, Feidi Maluma en el remix de Te Entiendo, i la dedique per a la reina del Sàhara, per a que passi un bon dia. I un altre és de la reina del Sàhara, que diu: vull que me poses ara la de Nueva York, la dedique per a la Sunro, per a tu i per a mi. I un altre que se cuela per a sí d'última hora. Diu: posa l'Overguay per a tots. Però pues també te la posa per a sí la llista de reproducció dels pròxims minuts.

0: públic entregadíssim al seu costat, eh? Ahí està en directe. Adiós, le pido.
1: Muchísimas gracias.
0: I ara visitem la llista per poder escoltar Disalarmam, una col·laboració entre Snow Patrol i Kylie Minogue, una cançó que està conquistant totes les llistes d'èxit a nivell mundial.

0: del restaurant dels Porxes. Desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porxes voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del Mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant Els Porxes, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem.
1: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé, campanya de Xàtiva Sostenible, Ajuntament de Xàtiva.
2: Ya tienes a tu disposición el podcast 2 de La Cocina Fácil con Auxa. El chef Perucho, de la Atalaya del Castell, comparte contigo una receta fácil, rápida y deliciosa. Escúchalo desde nuestra web, en el enlace de Facebook, en nuestro perfil de Instagram, Linktree, y todo con el sello de garantía de Plataforma Blue.
3: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

0: medallista, ahí está Dani Ociani, Volarem. Estava per així repassant la premsa musical a veure de què i de qui se parla avui. I clar, és que estem en el mes d'agost i notícies molt importants no n'hi ha, eh? Però sí, per exemple, això que m'ha resultat curiós. Li han fet una entrevista a Olivia Rodrigo i li han preguntat què és el primer que fa ella quan acaba un concert. I ho tenia molt clar, eh? Ha dit que és anar corregents a menjar-se una hamburguesa. El motiu? Bueno, pues a part de que li encanten les hamburgueses, és que diu que abans d'un concert ella no sol menjar res, eh? Perquè amb això dels nervis del cuque que se li pica en l'estómac no li entra res. Però quan t'acaba sempre espera que en el seu camerino estigui esperant-li una hamburguesa, però de les grans.
1: El verano.
2: El verano más fresco.
1: El verano más fresco. La Radio FM.
0: Segur que no és l'única artista que fa això, eh? 4 minuts i alcancem la una. Bueno, pues anem a anar completant ja esta hora i anem a fer-ho amb Romeo Santos i Pri Royce. Es quedem amb el Ai San Miguel.

Toma, toma. Ahí están compartiendo este éxito. I nosaltres que estem mirant ja i si de reull el rellotge, només 8 minuts alcancem les dues. Tenim que anar tancant ja 100% peticions. Completem en seguida l'edició d'este dilluns 3 d'agost de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. I avui anem a tancar amb un dels temes més importants d'estes últimes setmanes. Des del top 10 de la llista. Per així, la graciosa. Que vaig a molt bé la vesprada, Blelita.

0: Me lo llevo yo.
1: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
2: Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
3: Blues Radio Xella.
4: Vamos.
3: Vamos sobrados de música.

0: coneixes estan. I està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'esballato. I està l'escantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: me lo llevo yo.
1: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Cierra los ojos.
3: Siente.
2: Y siente el frescor de los éxitos. Blue Radio, 90.2 FM. El verano.
3: El verano más fresco.
2: El verano más fresco. Blue Radio FM.
4: Ya pasan algunos minutos de las 6 de la tarde. Y estrenamos una nueva hora en Blue Radio. Lo hemos hecho con nuestro disco activo. Patrocinado por el Centro Comercial Plaza Mayor. Ahora llega Madonna junto a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Después Ina con With Away. Vamos con todo ello.
5: Publicidad, cultura y música. Plataforma.

0: 3, 2, 1, ignition.
1: Fira Música, Fira Xàtiva.
2: Música i festa a la Murtam. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
1: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
2: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Díges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el Festival al Ras, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
1: Fira de Música, Fira Xàtiva.
2: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: multiple clubbing. Future generation. Blue Radio sella.
1: Vamos.
0: Vamos sobrados de música.
2: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques, Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
3: Este verano no dejes de escaparte. A la playa, a la montaña y, ¿por qué no?, a la ciudad. Estrena tu nuevo Fiat 500 Hybrid por tan solo 129 euros al mes. Diseño icónico, etiqueta eco, mayor movilidad y más tecnología para disfrutar al máximo de cada escapada. Pero date prisa, solo durante el mes de julio en Autointer Xàtiva, Alcira y Alcoy. Ven a descubrir tu nuevo Fiat 500 Hybrid antes de que se agoten las unidades. Autointer S.A., tu concesionario oficial. Fiat. Este verano estrena libertad.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
4: Hay veranos que se recuerdan para toda la vida. Y quizá este comience estrenando tu nuevo Jeep Avenger desde solo 159 euros al mes. Moderno, eficiente, equipado con las últimas tecnologías y con todo el ADN Jeep para llevarte allí donde quieras. Promoción válida únicamente durante el mes de julio y para unidades limitadas en stock. Descubre tu nuevo Jeep Avenger en Autointer S.A., concesionario oficial Jeep en Xàtiva, Alcira y Alcoy. Jeep Avenger. Este verano, la aventura comienza contigo.
5: Don't you worry, que estem aquí a la fresca.
2: Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
5: La vida, estem aquí a la fresca.
6: A tu lado estés donde estés.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

mejores clásicos de la música electrónica, entrevistas y molt més. Connected to Selected Music, la teua conexión semanal on conectarás amb l'essència de la música electrónica. Recordo, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue